L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Esperem que passeu unes bones vacances i els qui esteu treballant, doncs, una bona temporada estiuenca. Gràcies per confiar un cop més en nosaltres. Durant tot aquest estiu tenim seccions expressament refrescants. Comencem, com és habitual, escoltant durant tot aquest mes d'agost les lletres d'estiu.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui, mossèn Enric Roure, rector de Balanes. Bon dia.
3: Bon dia, Àngel. Mentre molts sospiren perquè s'acabi aquest estiu ja tan calorós i feixuc, jo em proposo de reflexionar sobre les oportunitats que ens ofereix aquesta estació de l'any en què moltes activitats s'aturen i la vida pren un ritme diferent, un ritme de vacances, un temps de descans. Jo penso que el temps de descans o de vacances hauria de ser un temps humanitzador. Vull dir que seria bo que fos un temps que ens ajudés a ser més humans, més persones, una ocasió per retrobar-nos amb nosaltres mateixos, amb la natura, amb els altres i amb Déu. El temps de descans és humanitzador quan sabem contemplar, aturar-nos a observar la natura, les persones, passejar, llegir, meditar, pregar. En canvi, no ho és quan vivim les vacances a un ritme frenètic que no ens permet d'apair res del que experimentem. El descans ens humanitza quan ens adonem que a la nostra vida hi ha moltes més coses, que bones que dolentes, que tenim moltes qualitats i dons i que estem envoltats de gent que és fonamentalment bona. Però també és humanitzador reconèixer allò que no va bé en la nostra vida, admetre els errors i el mal que hem fet i, si cal, demanar-ne perdó. El temps de vacances ens humanitza quan cultivem la relació amb els amics i mirem de fer-ne de nous. Ens fa més persones quan dediquem el temps suficient a la família, quan no ens sap greu de regalar temps a les persones, començant per les que tenim més a prop. Sembla que hi ha pares que no s'adonen que la seva presència a casa és més important que el temps dedicat al treball, perquè moltes vegades el temps més ben invertit és el que hem perdut estant al costat de les persones que més estimem. És humanitzador saber viure el temps de vacances amb sobrietat. N'hi ha que no saben fer festa sense alcohol ni altres drogues. I aquesta evasió pot ser un senyal que tenen por d'afrontar la pròpia vida. La vida d'avui, accelerada, competitiva, estressant, exigeix que tots tinguem un temps de descans reparador. Una mica com la brúixola, que mentre està en moviment, balla i gira i no sap trobar el nord. Però quan la deixem quieta en una posició estable, aleshores l'agulla s'asserena i marca la direcció correcta. També nosaltres ens hem de poder aturar, sigui a l'estiu o quan convingui, per retrobar el sentit de l'orientació, per omplir el nostre temps i el nostre esperit amb més qualitat de vida. I l'autèntica qualitat de vida és la qualitat humana. Tanmateix, si ho pensem amb clau cristiana, hem de reconèixer que nosaltres sols no trobarem el veritable nord de la nostra vida. Ens cal escoltar humilment la veu del bon pastor. Només escoltant-lo a ell aconseguirem de centrar la nostra vida. Només ell ens pot guiar per camins segurs. La seva vara de pastor ens asserena i ens conforta. Proposem-nos, doncs, d'escoltar més durant l'estiu i tot l'any la seva veu.

0: Sabem que aquesta secció agrada molt als nostres oïdors, que és la dels cims de Catalunya, sobretot amb èmfasi al que són els cims de la nostra diòcesi de Girona. En Rafael Corbí, com sempre, puja les muntanyes expressament per nosaltres. Rafael, tot teu.
1: Benvinguts als cims de Catalunya, o almenys als cims de casa nostra, que repassem amb aquest espai. Avui no marxem gaire lluny, almenys de casa meva, perquè us recomano una visita a la muntanya de Saguarda, o Saguàrdia, on també en diuen alguns, amb 160 metres d'altitud, que separa dues de les cales de Palafrugell, dos dels nuclis de població, Tamariu i Llafranc. Si us atreviu a pujar-hi caminant o també en cotxe, encara que cada vegada menys, podeu gaudir d'unes meravelloses vistes, veient els impressionants penya-segats i percebre el que nosaltres considerem la màgia del lloc. Un lloc especial des de sempre, o almenys des de fa més de 2.500 anys, com va ser escollit com assentament fix per uns ibers. Les restes del poblat, excavades i documentades, poden visitar-se de manera gratuïta. Molt més tard, en el segle XV, el lloc va ser escollit per construir una torre de guaita que protegiria la costa de possibles atacs corsaris o pirates. L'esmentada torre està molt ben conservada i també es pot visitar. Després, al segle XVIII, s'hi va construir a dalt una ermita i un hostal, que també es conserven en bones condicions. I per fi, al segle XIX, el 1857, es va construir el far. És el més potent del litoral català, arribant la seva llum fins a les 32 milles nàutiques. Actualment hi ha una plaça, el bar, l'hotel, al restaurant, etc, etc, i cada vegada menys és un lloc de trobada de la gent de Palafrugell. Podeu visitar-hi, com direm ara amb el vídeo que en varen fer quan hi varen pujar la darrera vegada, doncs el Salt de Doma Boira, el pròpiament dit en muntanya de Saguarda, que no es troba ben bé en aquest lloc, sinó una mica més a l'interior, l'oratori de Sant Baldiri i moltes altres coses més.
2: Just a darrere nostre veiem la Torre de Guaita de Sant Sebastià, el Salt de Doma Boira i un balcó preciós que es veu molt més enllà, uns metres cap allà on hi ha la plaça del que és la zona de trobada de Palafrugell, aquest pic de la Guàrdia, tot i que aquest pic, la part més alta, està una mica més a la nostra esquerra. És la balconada on hi havia, on hi ha l'ermita de Sant Sebastià i on hi ha ara l'hotel El Far. Aquesta zona no és tan alta com el Puig de Saguàrdia, que el tenim aquí un centenar de metres, és la zona més alta d'aquesta zona, amb 164 metres, i estem amb el que és ben bé la zona del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, una zona on els nostres avantpassats, els indigetes, corrien per aquí i feien vida. Una excursió magnífica la que podem fer des de diversos punts per pujar fins aquí dalt i que ens pot portar des de Calella, Llafranc, on uns metres més enllà hi trobem una balconada perfecta per veure-la, també i sobretot l'arc mediterrani. Per la banda de Tramuntana hi trobeu Llofriu, també hi trobem Palafrugell cap a l'altra banda, excursions que es poden fer, el GR passa just per aquí sota nostra, per tant, podeu visitar-la i és una excursió que val realment la pena. Un cim que no és difícil de fer, el repte dels cims del Baix Empordà és aquest. Li podeu dir com vulgueu, Puig de Saguàrdia, tot i que realment està una mica més cap allà, o el Puig de Sant Sebastià aquí a Palafrugell.
1: Definitiva, digui el que digui la gent i pugeu per on pugeu, des de Tamariu, per el camí del Pi Gros, per el camí de la Font d'en Xeco, antigament s'hi podia pujar per Llafranc, etc, etc. Val la pena aquesta excursió. Hi ha qui fins i tot diu, jo no ho tinc documentat, de que els primers peregrins de Tossa no anaven com van ara, sinó que anaven des de Tossa fins a Sant Sebastià de Palafrugell. Això ho deixo en dubte, però també, per què no, és una bona història. En definitiva, la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell. Acosteu-vos-hi.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit en aquesta secció que es diu Esperit i Esport, que ens porta la Carme Panella, que és delegada d'ensenyament del Bisbat de Girona i de la Pastoral de l'Esport. Benvinguda, Carme.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Avui crec que ens portes una persona aquí mateix a l'estudi, no?
1: Exacte. Us porto la Mercè Coromina,

0: Mercè, benvinguda, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: La Mariona va començar a jugar a futbol al pati de l'escola de l'Agustí Gifre, a Sant Gregori, i em sembla que només tenia 6 anys i la vau apuntar a l'escoleta. Aquesta afició tan matinera normalment només es dona en famílies que els agrada molt l'esport, que els agrada el món del futbol. És el vostre cas o no?
1: Doncs mira, sí, la Mariona va, bueno, va mostrar un interès molt gran pel futbol de ben petita, començant a jugar al pati de l'escola amb els seus companys, val? Llavors ella, com que els seus companys anaven a futbol, ella també volia fer futbol i va començar doncs, que, bueno, que, volia practicar-ho, diem-ne. Llavors, bueno, va ser així, vam anar a la Unió Esportiva Sant Gregori i a l'Agrupació Esportiva Sant Gregori, perdó, vam preguntar i tot i que no hi havia cap nen en aquell moment en el club jugant, doncs ens van dir que sí. I llavors va començar allà, això tenia, feia primer de primària, llavors. Mm-hmm. I és una, bueno, un interès que va sorgir totalment d'ella. A casa no hi havia ningú que mirés futbol, ella té una germana, no hi ha ni tiets, ni avis, ni el seu pare, ni jo.
0: És interessant això que expliques, perquè també és una mostra de la capacitat d'integració que pot tenir el joc en, una, en un pati d'una escola, no? Aleshores, l'estiu del 2018, la Mariona està jugant amb l'equip Alaví de Sant Gregori. Tots són nens i ella és l'única nena, ens deies, i la crida al Girona. Com vareu viure aquest pas?
1: Doncs sí, va ser una sorpresa. Ella estava allà doncs, bueno, molt, molt ben integrada amb els nens. S'ho passava superbé, la tenien com un membre més del grup, i llavors, bueno, això, el coordinador del femení del Girona es va posar en contacte amb el club de Sant Gregori i varen, bueno, demanar a veure si la Mariona podia estar interessada en la temporada següent, doncs, anar a jugar amb el Girona. Ella ho tenia... Tenia molts de dubtes perquè estava molt bé amb els nens. El que passa que, bueno, des del Sant Gregori li van fer un pacte, val? Li varen dir, mira, ens sembla que és una gran oportunitat per tu, fem una prova d'un trimestre, és a dir, el curs que ve comences a anar amb el Girona, amb les nenes, llavors era un equip, ja passava un equip femení, i si aquesta experiència no t'agrada i no t'hi sents bé, tu pots tornar aquí al Sant Gregori amb els nens, eh? Ho proves, doncs, això, de setembre a desembre, i llavors en tornem a parlar. I va ser així, ho vam fer així. Llavors, al setembre, ella va anar cap a Torres de Palau, que és on t'entrena el futbol formatiu del Girona, i, bueno, li va agradar molt, va conèixer, esclar. Deia, ara he trobat altres nenes que són com jo.
0: Els que hi entenen el món de l'esport em diria que m'he deixat una pregunta, i és preguntar-te en quina posició juga la Mariona en l'equip.
1: La Mariona juga al centre del camp. Aquests últims anys, bueno, ja quan jugava al Girona i ara també aquests anys, porta el número 6. Està al mig del camp, ella, sí.
0: Està molt bé. És un número que tothom relaciona amb Andrés Iniesta, que suposo deu ser un dels ídols de la teva filla.
1: Deu ser un dels ídols de la meva filla, sí.
0: Està molt bé. Fa uns dies vam fer una entrevista a una joveníssima amant dels esports, de només 9 anys, que ha participat en un casal d'estiu, i també vam entrevistar a un jove adolescent expert amb el joc del pàdel. Te farem la mateixa pregunta. Com s'acompanya els esportistes, en aquest cas els adults o els universitaris, en els moments emocionalment més forts, en el saber guanyar i en el saber perdre? Com ho heu vist en el cas de la Mariona? S'acompanya els esportistes en aquests casos?
1: A nivell del club, no? Per exemple, el Barça té un servei, diguem-ne, de psicologia, no? Tenen un psicòleg que els fa un acompanyament, diguem-ne, per tot el tema de, bueno, de emocional, no? També, perquè, bueno, hi ha tot el tema també del control de la pressió, de saber mantenir la calma, no? I llavors, bueno, per exemple, la Mariona és una persona molt competitiva, val? Llavors, és clar, guanyar sempre és molt fàcil i perdre costa més, no? Llavors, bueno, sí, està al seu costat i, bueno, que vagi entenent, no?, amb els anys, no?, d'anar entenent, doncs, que, bueno, que s'han d'acceptar els resultats, que s'ha de felicitar en el que ha guanyat, no?, que s'ha de mantenir la calma i després, sobretot, a vegades s'ha de tenir com una mica de memòria de peix, també, no?, perquè un ha de ser capaç de superar els errors que ha comès sense perdre la paciència, diguem-ne, no?
0: Entenc que

0: L'acompanyament no només és estar al seu costat, doncs, sinó també organitzar-se a nivell familiar. Us ha representat molt d'esforç aquests anys, això?
1: Sí, evidentment ha estat un esforç important. Els primers anys menys, no? Perquè el jugar al Sant Gregori i el jugar doncs, aquí a Torres de Palau, a Girona mateix, doncs, els desplaçaments per anar als entrenaments i els desplaçaments per anar als partits quan el partit era a casa doncs, eren relativament senzills, curts, no? Però sí que aquests darrers tres anys, clar, ella havia d'anar quatre dies a la setmana a entrenar a Sant Joan d'Espí, quatre tardes a la setmana, més el partit. Per tant, era un esforç important a nivell de temps, a nivell de desplaçament, a nivell econòmic, perquè això ho hem assumit tot la família, diguem-ne. Llavors, la SIC, és veritat que hi havia dues nenes més d'aquí de la zona i llavors ens organitzàvem per poder fer cotxes i per poder bueno, pues fer això, el desplaçament conjunt. Val? Hem de pensar que aquestes nenes, en un mes, comptant diguem-ne tots els quilòmetres que feien, feien uns 5.000 quilòmetres cada mes, només per això. Per als entrenaments, els quatre entrenaments de la setmana i el partit.
0: Està molt bé. I ara la Mariona la teniu als Estats Units, estudiarà psicologia, ho combinarà amb l'esport, amb el futbol. Quin ha sigut el vostre paper? Com heu viscut tot aquest procés des de que jugava al pati de l'escola fins a arribar a aconseguir una beca d'esports per anar als Estats Units?
1: Nosaltres hem fet tot el que hem pogut, és el que ja he dit al principi, nosaltres no érem del món futbolero, diguem-ne, però vaja, sempre hem estat al seu costat, l'hem fet de taxi, l'hem animat quan ha tocat, l'hem animat quan ha tingut algun problema físic, perquè també n'ha tingut, va tenir una lesió una mica important, va estar 3 mesos que no va poder jugar. Hem estat sempre al seu costat i una mica també això evidentment donant molt valor a l'esforç que fa ajudant-la amb el dia a dia amb el quotidià també donant-li molt de valor però també bueno, relativitzant i això no? Dient bueno, la vida és molt més que només un partit de futbol o un resultat vaja. Però sí, sí, ha estat una escola de vida per ella i per nosaltres d'anar endavant i de, sobretot molt el dia a dia també, perquè no ens haguéssim imaginat mai quan va començar això a jugar a Sant Gregori doncs que acabaria aconseguint aquesta beca, que hauria passat pel Girona, que hauria passat pel Barça. Una bona experiència, la veritat.
0: Doncs sí. Està molt bé, molt bé. Agraïm a la Mercè Coromines, la mare de la Mariona, que ens hagi acompanyat avui. Gràcies, Mercè, i sobretot envia des de Girona, des del Bisbat de Girona, una salutació molt gran a la teva filla, la Mariona. Felicitats, enhorabona.
1: Moltes gràcies i bon estiu a tots.
0: Igualment, és veritat, bon estiu a tots.
2: Carme, la setmana que ve, l'últim programa, eh?
0: Ens trobem la setmana vinent amb un nou capítol més d'Esprit i Esport. Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
2: Durant tot aquest estiu, cada setmana, el Música Sense Complexos que ens porta el nostre company Xavier Roca. Què tal, Xavier?
4: Què tal? Bon estiu.
2: Bon estiu. Què ens portes?
4: Doncs avui a Música Sense Complexos escoltarem Merci pour les petites choses del cantautor francòfon Mes Liniatis, una cançó que s'inscriu en el terreny de la música cristiana i inspiracional. Niatis és originari de la República del Congo i resideix a França i bona part de la seva producció gira entorn de la fe, la pregària, la relació personal amb Déu. El títol ens dona la clau, gràcies per les petites coses, i és que la cançó parteix una experiència ben senzilla i habitual, llevar-se al matí i descobrir que el sol entra per la finestra. Res d'extraordinari, aparentment. Però és on l'autor hi situa el miracle. Respirar, tenir un cor que batega, disposar d'un nou dia, coses que habitualment donem per descomptades que poden convertir-se en motiu d'agraïment. Mes Liniatis reconeix que durant molt de temps havia perseguit allò extraordinari, sense adonar-se del que ja tenia al seu voltant. I segurament aquesta és també una experiència molt habitual en nosaltres. Vivim esperant que passi quelcom important i, mentrestant, podem oblidar-nos de mirar allò que ja se'ns ha donat, però que no destaca tant d'entrada. La cançó va desgranant aquests petits dons, l'aire que respirem, el cor que batega, un somriure, una mà estesa... Fins i tot, quan arriben els dies de tempesta, l'autor hi descobreix una altra certesa, Déu no deixa de ser-hi. Una de les expressions més suggeridores de la cançó és la de benediccions silencioses, aquelles que hi són però no sempre sabem veure. Merci pour la petitxosa ens convida, doncs, a fer un exercici senzill, aturar-nos i donar gràcies.

0: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge, dia 23, festa de la Mare de Déu de la Salut de la Moixina, a Olot. Ofrena floral del barri de Pequín d'Olot a les 12 del migdia i una hora abans, a les 11, cercavila des de la 10, amb orquestra. Dimecres que ve, dia 26, comença el tridu al Santuari de la Mare de Déu dels Arcs a Santa Pau. Des d'aquest dimecres i fins al divendres, cada dia a les 9 del matí, missa. Dijous que ve, dia 27, ruta jove per la Vall del Llémena, des del dijous i fins al diumenge. Des de Canet d'Adri fins a la Barroca. Seran uns dies de natura, de silenci, de riures i de compartir la vida amb altres joves. Uns dies per desconnectar del soroll. Organitza la delegació de joves del Bisbat de Girona. Més informació en el telèfon 629 32 99 02. Repeteixo, 629 32 99 02. Dissabte que ve, dia 29, a plec de la Mare de Déu de la Devesa, Montagut, missa a les 12 del migdia. I avancem, diumenge de la setmana que ve, dia 30, és la festa de Santa Sabina, copatrona d'Olot. A les 11 del matí, missa solemne a la Basílica de Sant Esteve. Hi haurà cant dels goigs, repartiment de bossetes de la Santa i repic festiu de campanes. Són molts els olotins i olotines que no ho saben, però la flamant Basílica de Sant Esteve d'Olot es custodia, fora de l'abast del públic, el crani d'aquesta santa, de Santa Sabina, una màrtir romana que no va voler abjurar de la seva fe i que fou decapitada el 29 d'agost de l'any 126. La preuada relíquia va ser portada des de Roma l'any 1667. Des de fa uns anys s'ha volgut recuperar la gran estima que va tenir Santa Sabina, la capital d'Olot, d'on és, com hem dit, copatrona, des de l'any 1722. Fins a mitjan segle XIX, les festes de Santa Sabina havien estat més espectaculars que les d'altura, i és l'advocada pel mal d'orella i pel benefici de la pluja.
0: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Rec de final de l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 23 d'agost amb la Marga Gonzalvo, que és professora de religió. Benvinguda, Marga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, quan vulguis.
1: Mateu 16, 13, 20. Cesarea de Filip, serenor del moment, tranquil·litat. Jesús pregunta per la seva identitat, misteri que no sabien interpretar i que l'Església trigaria temps a definir. Els apòstols li responen i s'evidencien la limitada capacitat humana. Pere confessa, Jesús, tu ets el Messies. Jesús aclareix que el misteri de la seva persona es comprèn si Déu Pare el fa conèixer, és un do de Déu. Santa Macrina, al segle IV, ens ajuda. Va resar, parlar, actuar, estimar i esperançar els seus germans, que van canviar la seva vida, de buits a plens d'amor de Déu, per defensar l'Església. Basili el Gran, Gregori de Nisa. Primat de Pere, dolç Crist a la terra, que l'alçar la mirada sigui un continu...
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes de Concepció Ramió per la Cobla Bellpuig Cobla. Començarem amb la sardana de Berg Colgada, de l'any 1984.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 23, a Taradell, a la Font Gran, ballada a les 12 del matí amb el Lluís Escoble. A Vilatenim, a la plaça Major, ballada a 12:15 del migdia amb la Copla dels Rossinyolets. A Saus, Camallera i Llampies, a la plaça de l'Església de Camallera, ballada a les 5 de la tarda amb la Copla Baix Empordà. A Caralps, a la plaça de la Vila, ballada a les 6 de la tarda amb la Copla Ciutat de Manresa. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig de Comte Giferer, ballada a les 6 de la tarda amb la Copla Bisbal Jove. A Cadaqués, al passeig, ballada a les 7 de la tarda amb la Copla Vila de la Jonquera. A Mollà, al Parc Francesc Vinyes, ballada a les 7 de la tarda amb el Lluís Escoble. A Santa Maria de Palautordera, a la plaça de la Sardana, ballada a les 7 de la tarda amb la Copla Ciutat de Girona. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la Copla Banda del Col·legi de Santa Maria. A Palamós, al Passeig del Mar, ballada a les 8 de la tarda amb la Copla Baix Empordà. A Manlleu, a la plaça de Gràcia, ballada a les 9 del vespre amb la Copla Sabadell. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, ballada a les 10 de la nit amb la Copla Ciutat de Girona. Per dilluns dia 24, a Navàs, a la plaça de l'Ajuntament, aplec a les 6 de la tarda amb les coples la principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Flama de Farners. Per dimarts dia 25, a Orís, a la plaça de l'Església de Sant Genís, ballada a les 12:15 del migdia amb la copla Canigó. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada doble a 5:45 de la tarda amb les coples Montgrins i Foment del Montgrí. A Llafranc, al Pont de la Riera, ballada a les 7 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. A Tordera, a la plaça de l'Ajuntament, ballada a les 7 de la tarda amb la copla La Principal de Cassà. Per dimecres dia 26, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada a 5:45 de la tarda amb la copla La Principal de la Bisbal. A Taradell, a Can Costa, ballada a 6:45 de la tarda amb la copla Genissenca. A Tordera, a la plaça de l'Església, ballada a les 7 de la tarda amb la copla Bisbal Jove. A Palamós, al Passeig del Mar, ballada a 9:45 del vespre amb la copla Contemporània. Això és per dimecres dia 26. A l'Escala, a la Riba, ballada a 9:45 del vespre amb les coples La Principal de Cassà i La Flama de Farners. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a les 10 de la nit amb la copla Rossinyolets. A Tossa de Mar, al Passeig del Mar, ballada a les 10 de la nit amb la copla Ciutat de Girona. Per dijous 27, a Riudarenes, a la plaça de la Vila, ballada a 9:45 del vespre amb la copla Montgrins. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit amb la copla Bisbal Jove. A Llançà, al Passeig Marítim, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Principal d'Olot. Per divendres dia 28, a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Gravalosa, ballada a les 7 de la tarda amb la copla La Flama de Farners. A Olot, a la plaça Catalunya, ballada a les 9 del vespre amb la copla La Principal d'Olot. A Alp, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit amb la copla Ciutat de Manresa. A Sils, al passeig de Sant Cosme i Damià, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Principal de Banyoles. A Sant Feliu de Guíxols, al passeig del Mar, ballada a 10:15 de la nit amb la copla Juvenívola de Sabadell. Per dissabte dia 29, a l'Escala, a la plaça Catalunya, ballada a les 12 del matí amb els Lluís Escoble. A Calella de Palafrugell, a la plaça Port Bo, ballada a 6:45 de la tarda amb la copla Baix Empordà. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça Jacint Verdaguer, ballada a les 7 de la tarda amb la copla La Principal de Cassà. A Bellcaire d'Empordà, a la pista esportiva del local social, ballada a les 7:45 de la tarda amb la copla La Principal de Banyoles. A Videres, a la plaça de Lluís Companys, ballada doble a les 9 del vespre amb les coples La Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a les 10 de la nit amb la copla Bisbal Jove. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Principal de Banyoles. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de Concepció Ramió per la Bellpuig Copla i ara ho farem amb la sardana Dolça Celebró, sardana de l'any 1987.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem amb sardanes d'en Jordi Paulí per la Cobla Maricel. Començarem amb la sardana Aina, estrenada a Sitges el 19 de maig del 2007 per la Cobla Sant Jordi, en el marc del concert de primavera, dedicada a la filla de l'autor Aina Paulí i Pubill.

Havent escoltat Aina, escoltarem A l'avi Peret, estrenada a Cornellà el 5 d'abril del 2009, composada a l'any 1981 i està dedicada a l'avi de l'autor, en Pere Safont.

Havent escoltat a l'avi Peret, escoltarem Un bon badaloní, estrenada a Badalona el 21 de setembre del 2008 en el marc de l'Aplec de Badalona, dedicada a Joan Gavarrós, un badaloní bon amic de l'autor i gran sardanista.

Havent escoltat un bon badaloní, escoltarem Com uns pares. Estrenada a Ribes el 30 de juliol de 2004 en el marc de l'aplec de Sant Pere de Ribes, dedicada als sogres de l'autor Josep Maria Puig i Pilar Anadón.

Havent escoltat Com uns pares, escoltarem l'eco de Sitges 125, estrenada a Sitges el 23 de setembre del 2011 per la Cobla Maricel en el marc de les festes de Santa Tecla, dedicada al diari L'Eco de Sitges en el seu 125è aniversari.

Havent escoltat l'eco de Sitges 125, escoltarem Júlia, estrenada a Sitges per la Copa Sant Jordi el 20 de maig del 2006 en el marc del concert de primavera. Regal d'Angelina Bericat a la seva neta Júlia Piqué i Muniategui.

Havent escoltat Júlia, escoltarem l'Aplec de Cubelles, estrenada a Cubelles el 16 de juny del 2007-12 en el marc de l'Aplec de Cubelles, en càrrec de l'agrupació sardanista de Cubelles i sardana finalista al concurs de la sardana de l'any.

Els que fem aquest programa ens despedim fins la setmana vinent i us deixem amb l'última petició, que és pel Ventura Sau i senyora Maria Jesús Tubau de Candabano, amb la sardana El campanar de Breda, de Miquel Tudela.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: No t'havies acabat el llibre?
4: Sí, però ja n'he començat un altre.
5: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Amb Bibliodigital tens tota la cultura a l'abast. Entra a biblioteca.ebiblio.cat. 012, la millor resposta.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: rộn ràng.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. Ahir al vespre, bombers va desconfinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre una persona en estat menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha desactivat els avisos que tenia vigents per intensitat de pluja que podia arribar a superar els 20 litres per metre quadrat al terç sud del país. I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Safe Europe Act que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I per la seva banda, el govern es tornarà a reunir divendres i dissabte vinent fora del Palau de la Generalitat, coincidint amb l'inici del curs polític, segons apunten fonts de l'executiu a l'ACN. Ho farà al monestir de les Avellanes, al municipi d'Os de Balaguer, a la Noguera, en unes jornades de treball per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar així impuls a l'acció de govern amb el focus en els serveis públics i les infraestructures. Es tracta de la cinquena reunió fora del Palau de la Generalitat des de l'inici de la legislatura i la primera a les comarques de Lleida. I en plana cultural, l'Occident Summer Fest tanca la seva cinquena edició amb 15.000 assistents i referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programats en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburete, que ha exhaurit totes les entrades. I en els esports, en futbol, l'Espanyol perd amb el Real Madrid per 1-2 amb un gol dels blancs a l'últim minut. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra,
5: Camins,
1: The Tayacs,
5: Bolívia, quin moment tan bonic,
1: la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
0: Records de ràdio.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil, i és que ahir al vespre bombers va confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona en estat menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de la aparcament. Seguim parlant de successos. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Segons fonts policials han confirmat a la CN, els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el passat dia 20. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i també contra la policia. I encara més successos, perquè els Mossos han obert una investigació per aclarir una suposada agressió sexual i amenaces a una jove a Alpicat, al Segrià. Els fets haurien passat a 4:45 de la passada matinada de divendres a dissabte, quan la noia estava caminant sola per un carrer del poble on se celebra la festa major. La denúncia explica que la van assaltar tres joves amb una navalla i que li van fer tocaments. La policia encara no ha fet cap detenció relacionada amb els fets. I en plana política, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el Consell Story. En plana cultural, l'Occident Summer Fest tanca la seva 5a edició amb 15.000 assistents i referma així l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programat en el marc de l'esdeveniment, que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà, ha estat a càrrec de Taburet, que ha exhaurit totes les entrades. I tanquem amb els esports. L'Espanyol va perdre amb el Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut per 1-2. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
4: Creu Roja.
5: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: la una.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després de les lectures negatives, segons ha informat Protecció Civil. Ahir al vespre els bombers van confinar de forma preventiva aquest establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges, causat, com diem, per les pluges de la matinada anterior. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Seguim amb més successos. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Segons fonts policials han confirmat a l'ACN, els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el passat dia 20. Concretament, els investigadors el vinculen amb l'atac a un establiment del carrer Girona disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia. Seguim amb més successos i també a la demarcació de Lleida, perquè els Mossos han detingut un home de 40 anys ja al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Segons ha confirmat l'ACN, els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan els joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori. El govern de Jaume Collboni defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquest tipus de missatges. I tanquem amb els esports. Derrota de l'Espanyol davant del Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut, en un partit que va acabar amb 1-2. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, La Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
1: Ah, sí? I com està?
0: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
2: La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
6: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
7: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
6: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Sentis que toques fons. Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, de Tallets,
7: Bolívia, quin moment tan bonic,
3: la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Is your summer radio station.
9: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del País Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a poc a la normalitat, al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Vigili, reclama actuacions de fons i coincideix a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
4: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que Adif actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València.
3: D'altra banda, l'hotel Maramar de Comarruga, el Vendrell, ja ha estat desconfinat després que les lectures de clor hagin sortit negatives. Dissabte al vespre, Bombers va confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges. El servei d'emergències va haver d'atendre una persona menys greu per aquesta incidència. Els bombers hi continuen treballant per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Nombrosos turistes esperen l'arribada de la grua per endur-se els seus cotxes, mentre veïns i visitants de Comarruga s'afanyen també a retirar els objectes que han quedat inservibles després dels aiguats. Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió d'aquestes pluges intenses de cara a demà, dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit de demà es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. D'altra banda, els comuns han denunciat a la Generalitat la concentració ultra de Save Europac ahir dissabte a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus i que, si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. L'Ajuntament de Barcelona ja va explicar ahir que elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració. En plan esportiva, el Barça debuta avui en Lliga, serà a 2:15 del vespre al Camp de l'Elx. Flick no ha convocat a Valde ni a Casador pendents de les seves possibles sortides, ni tampoc encara a Rodri, que s'ha quedat a Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
5: Summer hits.
6: Oh my God, it's amazing.
7: Oh yeah.

0: 4. Virgulez FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la passada matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà i del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes afectats a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. A tot això, l'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. El passat vespre els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la passada matinada. El servei d'emergències va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. Pere Callau és cap de Protecció Civil del Vendrell.
4: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. Moments d'ara no s'ha produït cap més reacció, les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
3: Els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Nombrosos turistes esperen l'arribada de la grua per endur-se els seus cotxes, mentre veïns i visitants de Comarruga s'afanyen també a retirar els objectes que han quedat inservibles després dels aiguats. Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió d'aquestes pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot de pedra grossa. L'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el seu suport a les persones afectades i les seves famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. D'altra banda, en plana cultural, aquest migdia ha tingut lloc la Diada de Castells, que ha tingut lloc a l'Arbós després de la que va tenir lloc ahir al Catllà, i també s'ha dut a terme la de la Festa Major d'Igualada amb diverses colles implicades. D'altra banda, en plana esportiva, en futbol, el Barça debuta avui en Lliga, serà 2:15 del vespre al camp de l'Elx. Flick no ha convocat a Valde ni a Casadó pendents de les seves sortides, ni tampoc encara Rodríguez s'ha quedat a Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: És xulíssima. De debò que està feta amb plàstic de deixalles del fons marí?
2: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
3: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Emprèn t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaemprèn.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fes realitat el teu projecte. 012, la millor resposta.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a recuperar la normalitat al mateix temps que inicien i treballen en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, els alcaldes de Roda, de Barà i del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes afectats assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulten la sortida de l'aigua cap al mar. A tot això, l'hotel Maramar de Comarruga el Vendrell ha estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. El passat vespre els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergències va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. Els bombers, de fet, hi continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. A tot això, tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges per demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En plana de successos, un home ha mort apunyalat a la Ràpita, al Montsià. Els fets han tingut lloc aquesta matinada de diumenge. Els Mossos no han confirmat encara el crim ni les circumstàncies del mateix, que estan sota investigació. Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el suport a les persones afectades i les seves famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. Canviem d'assumpte. Els castellers de Vilafranca s'han exhibit a la Diada de la Festa Major de l'Arbós, que ha tingut lloc aquest migdia amb quatre castells de gamma extra. De sortida han descarregat el seu segon 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada, que han ajuntat amb el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i pilar i amb el pilar de 8 amb folre i manilles. La colla vella dels Xiquets de Valls ha tornat a treure a passejar el 4 de 9 sense folre, acompanyat del 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre, a més del pilar de 6. Per la seva banda, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha completat el 3 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb folre. Els anfitrions, els Minyons de l'Arbós, han descarregat la clàssica de 7 amb el 3 de 7, el 4 de 7 i el 2 de 6. A tot això, en esports, en futbol, el Barça debuta avui en Lliga, serà a 2:15 del vespre al camp de l'Elx. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
6: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
5: Ara més que mai, Creu Roja.
7: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
5: Gràcies.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
8: Michael Patrick Kelly.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat i ja estan treballant en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Berà i l'alcalde del Vendrell reclamen actuacions de fons i coincideixen amb la resta d'alcaldes dels municipis afectats assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. L'hotel Maramar de Comarruga, el Vendrell, ja estat desconfinat després que les lectures de toxicitat hagin sortit negatives. Al passat vespre, els bombers van confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la passada matinada. El servei d'emergència es va haver d'atendre una persona ferida menys greu i traslladada a l'hospital. A tot això, els bombers hi continuen treballant per treure l'aigua acumulada de l'aparcament. Busquem ara, mentrestant, la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Sergi Carcelés, bona tarda.
3: Hola, com estem? Ara ja estem tenint aquests ruixadets i tempestes al Pirineu i Prepirineu i esperarem una situació bastant semblant al dia de demà. De fet, demà esperem que el sol sigui predominant, això sí, a primeres hores del matí, sobretot a la costa, però a partir de l'hora de dinar i principis de tarda, les tempestes faran acte de presència per la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i tota la zona del Pirineu i Prepirineu, sobretot el Pirineu axial. Les tempestes també podrien afectar en alguns punts de les Terres de l'Ebre per la tarda i a la resta del territori tindrem més bonança. Les temperatures demà baixaran un parell de graus i les màximes, això sí, encara assoliran els 30 graus a la costa.
2: En successos, un home ha mort apunyalat a la Ràpita, al Montsià. Els fets han tingut lloc aquesta matinada. Els Mossos no han confirmat encara el crim ni les circumstàncies del mateix, que està sota investigació. A tot això, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el seu suport a les persones afectades i a les seves famílies i assegura que aquests desconductes són absolutament intolerables. D'altra banda, els castellers de Vilafranca s'han exhibit a la diada de la Festa Major de l'Arbós, que ha tingut lloc avui amb quatre castells de gamma extra. De sortida han descarregat el seu segon 3 de 10 en folre i manilles de la temporada, que han ajuntat amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i Pilar, i el Pilar de 8 en folre i manilles. També hi han participat la colla vella dels xiquets de Valls, així com la colla jove dels xiquets de Tarragona, amb els anfitrions, els minyons de l'Arbós. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Son las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja estan treballant en les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes del territori a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
4: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté alerta del Pla Inuncat davant la previsió d'aquestes pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest mateix municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet, que està sota secret de les actuacions. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i per l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. El consistori expressa el seu suport a les persones afectades i les seves famílies i assegura que aquestes conductes són absolutament intolerables. I també en successos, el sindicat CESIF ha denunciat l'agressió a un agent de la policia local de Cadaqués durant el concert del Ball d'Estiu. En un escrit dirigit a l'alcaldessa, ha reclamat a l'Ajuntament que es personi com a acusació particular en el procés judicial i que reforci la plantilla per evitar dispositius amb una única patrulla per tot el municipi. Segons el sindicat, l'agent va rebre un fort cop al nas que va requerir atenció hospitalària i l'agressor va destrossar la mampara de seguretat del vehicle durant el trasllat. De fet, dos Mossos fora de servei van haver d'ajudar a reduir-lo. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a poc a recuperar la normalitat, mentre ja treballen les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes afectats, assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
2: Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori, amb més probabilitat a l'Urgell, a l'Alta Ribagorça, a la Cerdanya, a la Noguera, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats a més de tempesta i fenòmens de temps violent, com sobretot pedra grossa. Un apunt de trànsit perquè hi ha algun punt amb retencions en aquestes darreres hores de diumenge. Un accident a la C-16 a Berga provoca aturades de 5 km en sentit sud, un altre accident a la C-31 a Santa Cristina d'Aro provoca aturades de 5 km en sentit Llagostera i hi ha aturades de 3 km a l'AP-2 a la Conca de Barberà, a Montblanc, en sentit Barcelona, per unes obres. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. D'altra banda, l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la Festa Major, on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menor d'edat, i per l'altra, han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. En plana esportiva, el Barça arrenca avui el campionat de Lliga. Els de Flick s'enfronten a l'Elx, al camp de l'Elx, a partir de 9:45 d'aquest mateix vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

kiffer le fait.